Qua ca stau Coldplay en biala cumpignia da Eliana Tini, Little Smith e Burna Boy. En quart moment las novitats a suenter, meinus lu vinavon, cun in hit de stat ca a per tut las persunas ca lavuran el jornalismus in a certa relevanza. Depli viu bo tradi, stai vit Londra, stai nasa cumpignia e cui va en direcziun Gentà.

0: Las novitats der RTR.
1: Las pendicularas grischunas nen anc bec vignidas cinturas sco l'an passà ad Europol arrestescha 28 omens en connex cun abus sexual de fonds e en Svizra. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las duas al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. Per las pendicularas grischunas na la stadion de Stadt bec comenzau schebain sco anc l'an passà. Fin la fin de cercladur en las frequenzas se reducides per 2% cumpraglia con il madem tem del avant inon, quam mussen las novas cifras de las pendicularas svizras. Cumpraglia con la media dels ultims 5 ons e però se resulta in plus de 26%. Guardas auch l'antira svizra, el grischun queston uscia sot la media. Tut en tot en las pendicularas svizras num nadamen cumenzà la stagiun con in plus de 5%. Der in Operation der Europol encounter abus sexual de fonds en venides arrestadas 28 personas. 3 ufans en venis mes en segertat. Erpires polizies centunales Schweizers en stades participades a l'aktion sco Europol communicescha. L'operation aia gilieu de la fin de maig fin a la fin de cercladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Der tot el suspectats se tractie de omens en la vedicne de 22 fin chungante 4 ons. Ils investigators parten del fatg que els delinquents hagin d'ofrar valutes de cripto per pagar l'accés a fòrums en il Darknet, nu que els han l'ura cerjar giù o guardar els vídeos de l'abús dels ufants. Suenter l'ultima escalazione en la guerra tra els Stadis Units e l'Iran e la pausa de combat terminada, almain ort vista del president american Donald Trump. El venia però vinavant a lasciar discurrer ses negoziaders con l'Iran, scia quels division quai. A Trump dic a l'ur de l'inscontro suprem de la NATO en la capitale tirca Ankara. Suenter che aveva da piras attaccias in navs de tirs de la via de Hormuz, ein militar american de noch aschines inigazions bombarda passa 80 miras en l'Iran. Trander auter systems per la defensiun de l'area sco er passa 60 bastiments de las gardes de revolution. Sin l'entirmond baivan probabel fin 220 milions persunas aua con ina concentrazion de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Svizzer per la poscutazion de laua EAVAC. Queste valur saia marcanta mai pli auta ca quacins aia sopponi fin ossa. Per tutiadas saien sortot regiuns urbanisadas en l'Asia. Quai mossa er in a carta da rischia che els poscutaders dell'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan in Svizzera è noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auto può però doneggiare la sanadat.
2: La meteo.
1: Ots resti per grande parte bel, c'ha e la ai magari in cinz nivels. Sortot en il nord en quels per part pli spes. I resta ciaut, en radio de cuire dati ots fin 30 grads, en sur selva 30, 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Quai en stades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.